0: vesprada, el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha anunciat un pla per a climatitzar les aules i reformar els centres educatius. Són dos mesures que recull la proposta d'acord que ha fet la Conselleria d'Educació en el marc de la vaga docent que s'ha suspès temporalment. El cap del Consell, en una declaració institucional des de Torrevieja, ha avançat que el pròxim curs escolar es posarà ja en marxa el pla EduClima, entre altres mesures, i ha adquirit el compromís que en el procés d'admissió de 2027 es començarà a aplicar la baixada de ràtios. Més coses, la jutgessa que investiga les adjudicacions de vivendes de protecció pública en el residencial Les Naus de la platja de Sant Joan ha demanat a l'Ajuntament d'Alacant que aporte correus encara no entregats relacionats amb el cas i li dona 5 dies perquè els remeta al jutjat. Fa uns dies l'acusació popular del PSPB, després d'alertar que el consistori no havia enviat tota aquesta documentació, va demanar a la magistrada que insistirà en aquest requeriment. I els estudiants de la Comunitat Valenciana que es van examinar de la prova d'accés a la universitat podran consultar els seus resultats a partir de la una de la vesprada i els dies 15, 16 i 17 de juny es podran sol·licitar revisions fins a les 2. La resolució de la comissió gestora de les revisions es farà pública el pròxim 19 de juny. L'alumnat, per cert, que faça la pau en la convocatòria extraordinària de juliol es podrà matricular entre el 15 i el 18 de juny. Les proves es faran entre el 30 de juny i el 2 de juliol. Bona vesprada.
1: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
2: Onda Cero València.

0: Y si la foto era en China, sí, pues era en China, pero bueno.
1: Una foto completa, claro que está inspirada.
0: Bueno, podemos modificarlo y ya está.
1: Sí, sí, en la foto de hace 70 creo
0: que... Y la infantil me pareció súper chula. Perquè temps de falles, que sí. Parle de falles, no? És com...
1: Sí.
0: Me pareix guai.
1: Sí, és veritat, és veritat. Bueno, és un recorregut de...
0: De tot el que fem en falles.
1: De tot el que fa, sobretot sí, un nano en falles, no? Que també
0: exacte.
1: Està xulo, això. Però bueno, està xulo, bueno, un nano, un major, el que siga.
0: I, és molt guai.
1: I què més? Ellos te vayas en abril a repetir una idea de una mano, eso es imposible, ¿no? Pero claro, porten ya tantas falles y eso el sagrado tanto el rollo didáctico y tal, y que pero en guayo que es muy infantil, más que didáctico es muy infantil, dedica muchas nanos y tal. Y lo de Nino, pues ya estaré en ahí, ves que pero vayan a irse mingué molta monte y tal, porque se fica a cantar allí en mis de la presentación del acte, y pues, yo digo, claro, es que me di que para el taller me dio un par de veces que no para de cantar siempre, Nino Bravo y Luis Miguel, solo que me canta para el taller, mete que está fent falles. Uh-huh. Después en la entrevista le pregunté al Fito, un pare, digo, ¿qué te ganes de jubilarse? Digo, pues ya usa lo que te que hacer, plantar este y anarse en la casa ya. Digo, el Fito, digo yo, digo, tú vas a agarrar el taller, el Fito ya vol, eso es un tándem, diseños de José Luis antes, es el diseñador y tal, y ahora pues a esperar, evidentemente va a girar todo en torno a Nino Bravo. Jo és que tinc algo que me ronda el cap, però això és algo personal, no? I és que jo crec que s'ha tancat el museu, o van a tancar el de Hielo de Malferit, no? I no se sap més, jo crec que va vindre sí, però vamos, però...
0: Hi havia ahí un poquet de sí,
1: dic polèmica. Jo, no ho sé, però... sí, bueno, ja, però és que crec que és la família la que té... No tinc ni idea, no? Però mai m'han dit que van a tancar-lo. O això, el que havia llegit jo. Uh-huh. I, pues, igual si se me paga València, la Nino Bravo, tot, no ho sé. Uh-huh. Ja veurem. Però bueno, que sí que és veritat que quan penses...
0: temporalmente, fica.
1: Que quan, ja està, pues quan penses en un referent, tu dius, dime un famós València, pues te ve al Camino Bravo.
0: Home, claro.
1: És d'estrès que...
0: Fica que van tancar que després de la decisió de la família de no renovar els contrats. De pues moment està tancat i si n'hi ha una possibilitat de traslladar-lo o no, ahí ja sí que no s'han pronunciat no de moment.
1: Bueno, d'aigua, Nino Bravo és cavallo ganador, és una que, que el disfrutem i que cantem moltes cançons. Bueno, cantaré moltes cançons Nino Bravo. Mira, demà per matí tinc acte. Demà és 13 o és 13?
0: Demà és 13, avui és 12.
1: Normal, pues demà, que fan inauguren la plaça de Bernardo Dan Ferrero, entre altres té obres meravelloses, i entre altres, pues, mateixa la suite Fallera Major de València i la suite Corte d'Honor, que ja sap la història, tal, que te conta mil vegades, no? Que al final no la registrat Junta Central Fallera, i entonces una banda la toca i digueren que no, que esto está prohibido, que es per la Fallera Major, i digue, pues haver-la registrat. Ah, ja n'hi ha una altra, evidentment. Ara sí que tenen una que és el que està registrat i és, no se pot tocar, sol és que per la Fallera Major de València i la suite Corte d'Honor per acord. I esta, i és que guanyant el Montfaller, perquè al final està la que utilitzem quan va a la Fallera Major, a qualsevol acte que aplegui la Fallera Major de València, és esta la que te recomanen que fiques, no? La de Bernardo Dan Ferrero i tal. I, a més, una suite super, super elaborada, perquè me contava Olegario que esta suite se feu en medientes passos que n'hi havia en el Palau, caminant al ritme, tal i qual, perquè quan la Fallera Major aplegara les escales, pujar la música, saps? Està tot super estudiat i tal. Però bueno, que demà li fa una meriscuda plaça, i ja està, estarem per allí per... Pues demà per matí anirem, per què no? Clar que sí, que això també està xulo. I després recordar la fecha de la macromasqueta, la sexta macromasqueta universal, el 26 de juny a les 9 de la nit, en l'avenida del Levante. Sinó que el que estiga per així per València, 26 de juny. 26, 27 és dissabte. 27, 28. Jo és que vaig perdut. Allà anem per seleccions i tot. És que...
0: Ja, és que ara ja.
1: Ja comença el rock and roll, mare. Ui, me dona millor això. És veritat, no? Però ja... que les fetxes de les preseleccions s'acaben ja, que després no vinguen... Jo sempre ho dic, perquè diu, que no pot passar. És que com ha passat moltes vegades, ho dia l'altre dia Santi Ballester, el concejal, diu, hay que reconocer a los presidentes y presidenta los próximos vencimientos de plazos para presentar documentación. Hasta el 15 de junio se puede presentar los papeles de candidatura a Fallera Mayor de Valencia. A Fallera Mayor, Fallera Mayor Infantil de Valencia, 2027.
0: Hasta el 17 de junio, pues ya va quedando poco. Hasta el 15, vale.
1: 15 es después de más.
0: Sí, sí, sí. Pues que se espabilen, que no
1: han
0: presentado
1: en cara. Se acaba el plazo para presentar las carpetas del gasto de las fallas, así como las secciones donde se quiere ir. Tanto de la Falla Mayor como de la Infantil, ya hasta el 17 de juny se podrá enviar les propostes para presentarte a xurat de la fase 1 de preselección. O sea, tú vols ser xurat y escribes a xurat.
0: ¿Qué tienes que hacer? Escribir a xurat, vale.
1: Y no sé si pedís permiso de tu falla y tal, y eso. Pero la fase 1 es esta, es el río, son las preseleccions de ara, de mes de juliol. Que es moltíssima gent la que s'ha apuntat, claro, segur. O sea, moltíssima, moltíssima gent. Jo és que dic que esta fase és importantíssima, perquè esta fase és la que envia el Roig Arena, en teoria, a les 72 millors, no? A criteri del xurat, claro, dels sectors i de més. I el xurat és molt variopinto, perquè el xurat n'hi ha sectors que se l'exigeixen ells, n'hi ha sectors que són presidents, n'hi ha sectors que preferixen xunta, n'hi ha sectors que volen xuntes locals, hi ha sectors que et porten a estar d'Alacant, és que, claro, intentar que sigui el més transparent possible, perquè al final t'aixugues molt, no? Perquè jo quan me diu algú que algú encara ho diu,

0: No, jo sí, jo, la meva filla la presente. O... Sí, és un acte més, no, error, pim, alarma. No la presentes, pues. Si aspirar a ser fallera major de València, creus que és un acte més, no te presentes. Mm. Això és l'acte. Per una fallera, l'acte és ese. I si no t'ho creus, no te presentes, i com te deixa junta sent la fallera, que deixes el puesto a una companyera de la teva falla, ja anem falleres majors que no se presenten per estudis, perquè tal, però que siga. Però en la teva falla pot presentar-se qui vulga de la falla. Mm-hmm. O sigui, Cenete, l'any passat, per exemple, Cenete, la teva falla concretament no era la fallera major. Mm-hmm. Era una xica de la falla. Claro. Ja està. En guany la fallera major no presentar, si pot presentar-te tu que eres fallera, te presenten a tu. Mare meva, t'entra una iaiai.
1: Sí que m'entra, sí.
0: Mare de Déu, calla, eh? Però que ja està, fin de setmana de calor, i ja, jo estic mirant a la canta.
1: Ai, sí, ja ho tenim ahir,
0: eh? Aquest és un fin de setmana tranquil·let. He presentat en la revista Espurnes, també, els amics de... Ahir en el Casal d'Obispo... Bueno, estava a la tua falla, així, sí, en el Casal d'Obispo. La revista Espurnes i tal, és un moment també per reunir-se, i casualment un any més especial perquè tenen els dos falleres majors de València d'ací. I entonces pues estiguem un rato d'intercanvi, tenen els candidats, sobretot parlant ja en com esteu de nerviosos, és que ja està ahí, claro, les conversacions ara ja són ixes, quan parles una fallera, com estàs?
1: Ja ho tenen ahí.
0: Quan te toca, para quan ets el sorteo, la moa està, la moa qual, claro, i ja està, el més de xulo està la volteta, el xirar la cantó.
1: Està, no res, no res, anirem contant tot. Gràcies, Boro.
0: I a los niños la calle de San Vicente, que és el dilluns, la professor.
1: Ah, pues mira, pues el dilluns ho contem, clar sí. Que sí. Gràcies i bon cap de setmana. Gràcies, Andrea, també, gràcies i bon cap de setmana. Gràcies a vostès per estar ahí. Ja saben, ara es queden amb esports i després amb informatius. Que tinguem bon cap de setmana. Adeu.

0: Este domingo, toros en Apunt. Desde la Plaza de las Ventas, corrida de beneficencia con Talavante, Víctor Hernández y Roca Rey, con toros de la ganadería Victoriano del Río y Cortés. La Feria de San Isidro en directo a las 7 de la tarde en Apunt.
1: Más de uno. Noticias Comunitat Valenciana. Núria Moreno.
2: Torna la normalitat a les aules dels centres públics valencians després d'un mes de vaga del professorat. Bona vesprada als equips directius que van dimitir demanen una reunió amb la consellera d'Educació per a explicar els motius de la renúncia. Mentrestant, el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha anunciat que el pla de climatització del centre s'aplicarà des de setembre i la baixada de ràtios a l'abril de l'any que ve. Fins a les dues notícies, aquestes i altres de la Comunitat Valenciana en Onda Cero. Al control tècnic està Alejandro Bermúdez. Comencem. Els centres educatius públics valencians han recuperat avui la normalitat després d'un mes de vaga indefinida de docents i a pràcticament una setmana que acaba el curs. Una vaga que s'ha suspès, no desconvocat. De fet, els sindicats ja avisaven que les mobilitzacions continuaran perquè la proposta oferida per la conselleria, diuen, està encara lluny d'alguns assumptes que reivindiquen. Docents que han donat suport a la vaga han contat a Onda Cero com han viscut la tornada a les aules. Un d'ells és Sergio Hortolà, professor de Geografia i Història de l'IES Comarcal de Burjassot.
3: La verdad es que en las aulas se respiraba un aire como de derrotismo, pero yo no creo que eso sea así, sino que simplemente necesitábamos aterrizar de nuevo en las aulas, volver a tomar conciencia, y sí que es verdad que alguno pues ha podido tomarse esto como una derrota, pero no creo desde ningún punto de vista que esto haya sido así.
2: Vora 300 dimissions s'han comptabilitzat de membres d'equips directius durant les últimes setmanes en el marc d'eixa vaga docent. Ho van fer com a mesura de pressió. Ara, representants d'eixos equips han registrat una sol·licitud formal dirigida a la consellera d'Educació, Carmen Ortí, al secretari autonòmic, Daniel Maqueboy, a la Inspecció Educativa i a les direccions territorials per a mantenir una reunió institucional que permeta exposar, diuen de primera mà, els motius que els van conduir a esta situació. Volen, a més, que es puga seguir per streaming. Ramon Pérez.
4: La consellera Ortí va anunciar reunions des de pròxim dilluns amb les direccions territorials per a abordar ja eixes dimissions. Volen estar en eixos encontres per a explicar la realitat que viuen als centres. Sentim Jaume Olmos, director del Col·legi Rural Agrupat Benavites, Quart de les Valls.
5: Que sepan el por qué, porque tenemos la sensación de que igual no conocen la realidad de los centros en los que estamos. A lo mejor ellos se piensan que las mesas de negociación se están llevando propuestas muy exageradas o demandas muy exageradas. Entonces, simplemente lo que queremos es insistir en poder presentar de primera mano cuál es la realidad de nuestros centros.
2: Mentrestant, el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha anunciat que el pla per a climatitzar els centres educatius es començarà a aplicar a partir de setembre i s'ha compromès a que el procés de baixada de ràtios a les aules comenci a l'abril de 2027. Ha sigut en una declaració institucional sense preguntes des de l'Ajuntament de Torrevieja, on s'ha celebrat avui el ple del Consell.
4: I un dia després que els sindicats STPB, Comissions Obreres i UGT comunicaren la suspensió provisional de la vaga de docents. Són mesures que estan incloses a la proposta que va trasladar la Conselleria d'Educació als sindicats.
6: Todas las medidas que repercuten en una mejora de las condiciones de los alumnos y de sus familias van a seguir adelante encontrándose ya incluidas en los presupuestos del 2026. Nos ponemos a trabajar desde hoy mismo.
4: Pérez Llorca ha expressat el seu respecte per aquells que han secundat les mobilitzacions. Diu que el diàleg continua obert. El Partit Socialista, però, critica el contingut d'eixa declaració institucional. La secretària general dels socialistes valencians, Diana Morant, considera que el que ha fet el president de la Generalitat avui és insultar el professorat.
7: Avui el president de la Generalitat ha tornat a eixir a insultar i a assenyalar els professors. Ha arribat a dir que en estiu s'ha de treballar i que no és temps de vacances, quan ell no s'ha volgut sentar ni una sola vegada amb els docents.
4: Els sindicats educatius fan també una valoració negativa de la declaració d'avui del president. La secretària general d'UGT Serveis Públics al País Valencià, Maite Montaner, acusa Pérez Llorca d'electoralisme amb els compromisos que ha presentat avui.
8: No puede apropiarse de las mejoras que haya habido fruto de la negociación, porque en todo caso son el resultado de la presión sindical y desde luego de la movilización ciudadana y del conjunto de la comunidad docente. Si tanta prisa tenía, podía haberlo hecho desde hacía mucho tiempo y no ahora que se ve que tiene dentro de un año unas elecciones.
9: En Conforama te lo ponemos fácil para renovar tu casa. Aprovecha un 20% de descuento extra en una gran variedad de sofás, colchones, muebles. Precios realmente bajos solo del 12 al 16 de junio. Conforama.
2: Canviem d'assumpte, l'Associació de Víctimes d'Anna 29 d'octubre ha presentat un recurs d'empar davant el Tribunal Constitucional, un pas que fan després de la personació de Carlos Mazón a la causa judicial.
4: Amb aquest recurs, l'entitat demana garantir els drets fonamentals dels afectats. La seva presidenta, Mariló Gradolí, afirma que el recurs presentat es fonamenta en raonaments jurídics i no polítics.
10: Lo que pedimos al Tribunal Constitucional es que ampare a las víctimas, que tenga en cuenta los derechos constitucionales de las víctimas, que le quite el aforamiento a Mazón y que no nos haga pasar la vergüenza como país de tener que ir a Estrasburgo a pedir que se cumplan los derechos constitucionales de las víctimas.
4: Ara el Constitucional ha d'acceptar-lo o rebutjar-lo. Les xifres indiquen que només l'1% supera este primer filtre. No obstant això, l'advocada Míriam Salmerón es mostra confiada per la situació rocambolesca, diu literal, en què es troba Carlos Mazón ara mateix.
11: Que sea personado, ¿en calidad de qué? Su defensa dice una situación procesal sui generis. No, es una situación rocambolesca, alegal, que no está en la ley de enjuiciamiento criminal. Es una persona que goza de todos los derechos como investigado, pero no puede ser investigado en Catarroja. Estamos ante una paradoja judicial que, por supuesto, no es legal y que esperemos que el Tribunal Constitucional lo entienda y así lo haga.
4: L'Associació de Víctimes de la Dana del 29 d'octubre demana finalment la dimissió de l'actual govern valencià després de conèixer els whatsapps del dia de la Dana entre Mazón i els seus consellers i conselleres.
2: I Compromís ha demanat la dimissió en concret dels vicepresidents Susana Camarero i Vicente Martínez Mus després de conèixer-se eixes informacions dels whatsapps. També han carregat contra el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, per, entre altres coses, no demanar-li a l'excap del Consell, Carlos Mazón, que deixi el seu escó de diputat del PP en les Corts. Paraules del síndic de Compromís, Joan Baldoví, des d'Alacant, on ha valorat els 6 mesos de govern de Pérez Llorca, que ha qualificat com un període de desgovern. Onda Cero, Alacant, Juan Carlos Fresneda.
12: Joan Baldoví dice que, al igual que no está haciendo nada con el escándalo de las viviendas protegidas de Alicante, en estos 6 meses el presidente se ha dedicado a tapar a martillazos su mala gestión y guardar silencio sobre cuestiones que considera importantes.
13: Y cree que es importante. Encara no ha dit res de whatsapps absolutamente escandalosos, que el seu amic Mazón ho sabia tot i va estar desaparegut. Què és el que ha fet Pérez Llorca en estos 6 mesos? Evidentment, aforar-lo per a que no tinga que anar a declarar.
12: Baldoví ha añadido, además, que los presupuestos son un paripé engañoso que no se podrán desarrollar después del verano, conociendo, además, el bajo nivel de ejecución del Consell.
2: Pensar que la Generalitat ha anunciat avui que el president Juanfran Pérez Llorca es reunirà este pròxim dilluns amb el nou ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, una trobada de treball, segons el govern valencià, a petició de Pérez Llorca, serà al Palau de la Generalitat. I mentrestant, la jutgessa que investiga les adjudicacions de vivendes protegides en el residencial Les Naus ha demanat

0: La brújula Comunitat Valenciana. Ramon Pérez.
1: Primer dia avui divendres de classe amb normalitat. La vaga educativa ha quedat suspesa i el professorat ha tornat a les aules en una jornada sense incidències. Jornada que el president de la Generalitat ha aprofitat per a fer una declaració institucional amb compromisos educatius per al futur que, no obstant això, els sindicats continuen considerant insuficients. Bona vesprada, gràcies per triar-nos. El primer, però, és el més urgent perquè tenim en estos moments un incendi forestal actiu a la Serra Calderona. Emergències ha establert ja la situació 1 del pla antiincendis pel risc mediambiental. Al control tècnic està Jordi Andrés, així que amb el seu treball també comencem. Molt pendents ara mateix, efectivament, d'un incendi forestal declarat a les 6 menys quart de la vesprada a la Serra Calderona i més concretament al terme municipal de Serra. S'ha declarat molt a prop de la carretera comarcal que uneix Serra amb Estivella i presenta una densa columna de fum blanc, encara que sembla que a poc i amb tota la precaució sembla que va remetent progressivament. Emergències ha

0: establert la situació 1 del Pla Especial d'Incendis pel possible impacte mediambiental, perquè parlem, insistim, de la Serra Calderona. És una zona d'alt valor mediambiental i castigada estiu rere estiu pels incendis forestals que solen iniciar-se ahir. Treballen a la zona 7 mitjans aeris, entre ells 2 aeronaus del Ministeri, també 9 unitats de bombers forestals i efectius terrestres del Consorci Provincial de Bombers de València. Pendents queden, per tant, d'este incendi forestal en directe a la Serra Calderona, al terme de Serra, més concretament, Emergències ha establert la situació 1 del Pla Especial d'Incendis. El president de la Generalitat, Juan Fran Pérez Llorca, ha detallat avui el seu pla per a climatitzar els centres educatius valencians. Es començarà a aplicar a partir de setembre. També s'ha compromès a que el procés de baixada de ràtios a les aules comenci a partir de l'abril del 2027. Ens ho conta Núria Moreno.
1: Ha sigut en una declaració institucional sense preguntes des de l'Ajuntament de Torrevieja, on s'ha celebrat avui el ple del Consell, i un dia després que els sindicats STPB, Comissions Obreres i UGT comunicaren la suspensió provisional de la vaga de docents. Són mesures que estan incloses en la proposta que va traslladar la Conselleria d'Educació als sindicats.
2: Totes les mesures que repercuten en una mejora de les condicions de los alumnos y de sus familias van a seguir adelante, encontrándose ya incluidas en los presupuestos del 2026. Nos ponemos a trabajar des d'ell mismo.
1: Llorca ha expressat el seu respecte per a aquells que han secundat les mobilitzacions. Diu que el diàleg continua obert per part de la Generalitat.
0: Els sindicats educatius fan tanmateix una valoració negativa d'esta declaració d'avui del president de la Generalitat. Des del sindicat de l'ensenyament STPB, que és el majoritari, asseguren que estaran vigilants en l'aplicació d'aixes mesures i insisteixen en que volen continuar dialogant perquè la gran majoria de les iniciatives oferides per la Conselleria d'Educació són encara, diuen, insuficients. Marc Candela n'és el seu coordinador d'acció sindical.
3: Considerem un èxit de la mobilització que el president de la Generalitat s'hagi vist obligat a fer aquesta compareixença. El que hem de fer ara el seguiment d'aquestes mesures que s'ha compromès el president, que siguin reals i efectives. Ha dit que l'estiu no pot ser una excusa per a no continuar negociant amb els sindicats, quan precisament ahir els sindicats el que volíem era reobrir la negociació dels punts que van ser rebutjats pel conjunt del professorat.
0: Maite Montaner, d'UGT, acusa Pérez Llorca directament d'electoralisme amb els compromisos que ha presentat avui.
4: No puede apropiarse de las mejoras que haya habido fruto de la negociación, porque en todo caso son el resultado de la presión sindical y desde luego de la movilización ciudadana y del conjunto de la comunidad docente. Si tanta prisa tenía, podía haberlo hecho desde hacía mucho tiempo y no ahora, que se ve que tiene dentro de un año unas elecciones.
0: També sobre educació, ha aprovat més del 95% dels estudiants i les estudiants que s'han presentat a la convocatòria ordinària de les proves d'accés a la universitat d'enguany. La millor puntuació en la fase obligatòria l'ha obtinguda un alumne d'un col·legi de Torrevella amb un 13,9 sobre 14. Va fer la prova a la Universitat Miguel Hernández d'Elx. Els companys del diari Informació han pogut parlar ja amb ell i els ha contat que estudiarà Medicina. Per cert, apunten, el curs escolar que ve començarà dimecres 9 de setembre i acabarà el 18 de juny. Del 9 de setembre al 18 de juny és el calendari oficial que ha publicat la Generalitat esta mateixa vesprada. Ara a les 7:25, l'Associació de Víctimes de la Dana del 29 d'octubre ha presentat un recurs d'empart davant el Tribunal Constitucional, un pas que han decidit fer després de la personació de Carlos Mazón a la causa judicial. Amb aquest recurs, l'entitat demana garantir els drets fonamentals dels afectats. La seva presidenta, Mariló Gradolí, afirma que el recurs presentat es fonamenta en raonaments jurídics i no polítics.
5: Lo que pedimos al Tribunal Constitucional es que ampare a las víctimas, que tenga en cuenta los derechos constitucionales de las víctimas, que le quite el aforamiento a Mazón y que no nos haga pasar la vergüenza como país de tener que ir a Estrasburgo a pedir que se cumplan los derechos constitucionales de las víctimas.
0: La jutgessa que investiga l'escàndol en les adjudicacions de vivendes protegides al residencial Les Naus demana a l'Ajuntament d'Alacant que aporti els correus electrònics relacionats amb el cas, que encara no els ha entregat. Li dona un ultimàtum, 5 dies de termini. Pepe Requena.
6: Hace unos días, una de las acusaciones particulares, la que ejerce el Grupo Municipal Socialista, alertó de que el consistorio no había enviado toda esa documentación y pidió a la magistrada que reiterara el requerimiento de aportación de la documentación que ya hizo mediante un oficio del 23 de mayo. Entre esa documentación demandada por la jueza

0: se reclaman los correos electrónicos remitidos por el Servicio de Gestión Patrimonial a la Vicesecretaría General en el periodo comprendido entre el 15 y el 31 de enero de este año, así como los archivos adjuntos. En la causa judicial sobre el SNAUS han sido citadas a declarar como investigadas 15 personas, entre ellas la exconcejala de Urbanismo, Rocío Gómez, quien resultó adjudicataria de un piso.
1: Reaccions ara al pla de vacances que ha presentat la Conselleria de Sanitat en les últimes hores per a cobrir l'assistència a l'estiu tant a zones de platja com en hospitals. Ho contàvem ahir ací a la ràdio. Més de 85 milions d'euros o 9.000 contractacions de personal. Els sindicats auguren que no hi ha metges que puguen cobrir la demanda. Per què, Lorena Pardo, Onda Cero Castelló?
2: Denuncien que els contractes que ofereixen són precaris en temps i remuneració i així diuen és impossible atraure mà d'obra. Alejandro Calvente del Sindicat Mèdic.
3: A ver, el año pasado ya tuvimos un problema muy serio de falta de médicos para poder abrir consultorios auxiliares y se abrieron menos que el año anterior. Y este año, por mucho que Consellería diga, va a pasar exactamente lo mismo, pero por una cosa muy sencilla, es que hay menos médicos y como hay menos médicos no van a poder abrir esos centros por mucho que quieran. Se puede vender lo que uno quiera, se puede vender humo, pero si no tienes a los profesionales no vas a poder cubrir esos puestos de trabajo.
2: Alerten també de la falta de professionals en hospitals i critiquen que la política de la Conselleria siga el tancament de plantes en hospitals a l'estiu.
1: Demà dissabte serà el dia per a la prevenció del càncer de pell i com que és una qüestió important, sobretot ara en estiu, ens hem volgut avançar a la data, podem parlar amb el doctor Eduardo Nagore, que és el cap de dermatologia de l'IVO, l'Institut Valencià d'Oncologia. Doctor Nagore, bona vesprada.
4: Hola, bona vesprada, què tal?
1: En quin punt ens trobem, doctor, respecte al càncer de pell? Quina prevalença té i de quines xifres podem parlar a dia d'avui?
4: Més que unes xifres concretes, el que sí que podem parlar és un augment progressiu de la incidència, o sigui, de l'augment del nombre de casos que n'hi ha per any. Desafortunadament, aquí en València no en tenim dades. A nivell estatal sí que tenim dades que podem inferir d'alguns registres, però, per exemple, en el cas del melanoma, que diguem que és el càncer que més morts produeix, no? La incidència està al voltant de 15 casos nous cada any per cada 100.000 habitants. És una incidència pues, relativament alta i sobretot pujant, no?
1: Suposa, doctor Nagore, que l'exposició al sol és un dels principals factors de risc, no? Anem ja de cara a l'estiu. Què és el que hem de fer i què és el que no hem de fer en termes de prevenció del càncer de pell?
4: Efectivament. El que no hi ha dubtes, encara que n'hi hagi per ahir informació en xarxes socials dient el contrari, és que el factor ambiental, el factor extern més important per a produir un càncer de pell és l'exposició a radiosol ultravioleta, i això ve del sol, sobretot, i inclús també de les cabines de bronzejat. Val? No és que calga fugir del sol, el que cal fer és un ús raonable d'evitar les hores puntes, les hores potents, les hores en les que hi ha més radiació, pues que a les 12, entre les 12 i les 5 de la vesprà és el tram d'horari en el que més,
1: sí,
4: més radiació n'hi ha, no? I després utilitzar les mesures que tenim. El protector, recordant-se que l'efecte tarda 15 o 20 minuts, per tant, ficant-lo 15 o 20 minuts abans de l'exposició, independentment del factor de protecció, dura un parell d'hores, per això diguem que cal repetir l'aplicació a les 2 hores, i després, pues, per estalviar-nos també inclús protector, pues, quan totes les mides de roba, no? Pues, si pots usar una samarreta, millor, o gorra, sombrilla, en fi, quan més sucre, més dolç, no? Quan més coses utilitzes, menys radiació i, per tant, menys acumulació d'alteració en el de la pell que puga produir o puga augmentar el risc de càncer en el futur.
1: I quin és el tractament actual per al càncer de pell, doctor, i sobretot de quina taxa de superació parlem a dia d'avui?
4: Com a norma general per al càncer de pell, el primer tractament és la cirurgia, extirpar el tumor, no? Depenent del tipus de tumor que siga, si és melanoma, si no és melanoma, pues se pot afegir o no, i depenent del moment en què se detecta, quan més tard o quan més agressiu és, pues pitjor, podem afegir altres tipus de tractaments, no? Com són la immunoteràpia, per exemple, pues l'oncòleg administra immunoteràpia, pues con el risc de recaiguda, de que torni a aparèixer, és molt alt. I en aquests nous tractaments, en immunoteràpia i també en teràpies dirigides específiques contra dianes moleculars que n'hi ha també identificades, pues també la supervivència ha canviat. Per exemple, melanoma, que és l'exemple més clar. Feia molts anys en què no n'hi havia tots aquests tractaments, se morien pràcticament un 85% en 2 anys. A dia d'avui, les mateixes circumstàncies, en compte d'aquest 85% que a 2 anys, és menys del 50% a 5 anys. O sigui, el canvi és radical. I tot

0: això és gràcies a tots els avanços que n'hi ha en els tractaments, en particular la immunoteràpia, però sobretot també en les teràpies aquestes noves d'IANA antimoleculars, no?
1: Hem parlat amb el doctor Eduardo Nagores, el cap de dermatologia de l'Institut Valencià d'Oncologia. Gràcies, doctor Nagore, per agafar la telefonada d'Onda Cero.
0: Un plaer.
1: La cooperativa valenciana de supermercats Consum ha triat avui a la seva primera presidenta. És Maria Isabel Moreno. Serà la persona que lidera Consum durant els pròxims anys per la jubilació del fins ara president Francesc Llovell. És la primera presidenta en la història de la cooperativa valenciana. La Unió Llauradora alerta de la creixent sobrepoblació de conills en comarques com ara la Plana Baixa, el Camp de Túria o els Serrans. Una situació que, segons explica el seu secretari general, Carles Peris, està provocant hi ha importants danys en les explotacions agràries.
2: Això està provocant que en funció de l'edat de la plantació o la mesura utilitzada de prevenció, almenys tinguem un gasto extra durant l'any de 45 a 115 euros per fanecada. Els danys també provocats són considerables. Acaba afectant a la base del tronc, els fruits de les parts inferiors de l'arbre també se veuen afectats.
1: La Generalitat trau pit, en el seu cas, del pla per a acabar amb la sobrepoblació de porcs senglars, pla del qual han fet balanç avui. Han capturat 3.000 exemplars en estos primers mesos de l'any. I abans dels esports, les consultes d'oncologia de l'Hospital Clínic de València han hagut de ser desallotjades este migdia després del trencament d'una de les canonades baixants del centre hospitalari. Personal tècnic avaluarà ixa fuita que ha deixat uns dits d'aigua fecal a la planta. Ja tenim per ací Sergi López amb la prèvia del cap de setmana esportiu ací a casa. Hola, Sergi.
3: Què tal, Ramon? Bona vesprada.
1: I en este divendres m'has demanat que et pregunte per bàsquet i per pàdel. Per què?
3: Sí, per pàdel. I a més és que està tot en el Roig Arena. De fet, els aficionats que vagin a les 8 de la vesprada o que ja estiguen allí al partit de València Bàsquet davant Joventut podran veure que en eixa explanada entre el Roig Arena i la Fonteta està la fanzón del Premier Pàdel que està celebrant-se així a València, tot venut per a demà i per a diumenge, semifinals i finals en una Fonteta que estarà plena fins al techo, no? Perquè la bandera no n'hi ha banderes en els pavellons. Com també va estar ple el Roig Arena, perquè és el segon partit de semifinals per a València Bàsquet. Va a buscar la victòria des de les 8, ens ho va contar Víctor Lluc en directe. Tenim Ràdio Estàdio per l'aplicació d'Onda Cero, també per la pàgina web, i volem saber quin és l'última hora i quin és l'ambient, a poc més de 25 minuts de que arrenqui aquest partit. Víctor Lluc, què tal? Bona vesprada.
4: Què tal, Sergi? Bona vesprada des del Roig Arena. Estan calentant València Bàsquet i Joventut de Badalona. Recordem que en menys de mitja hora arranca el segon partit de les semifinals de la lluita pel títol de la Lliga ACB. El València Bàsquet ja va aconseguir la victòria en el partit de primer, un partit molt igualat que es va decidir en la pròrroga i que si aconseguís la victòria en el dia d'avui es sumaria el 2-0 i estaria només a una victòria de la gran final. El partit arranca a les 8 de la vesprada. Ho contarem a la sintonia de Ràdio Estàdio a partir de les 9:20 a través de la cinta Sintonia d'Onda Cero en aplicacions mòbils i en la pàgina web.
3: Gràcies, Víctor. I també volem saber com han anat els primers partits dels mundialistes, en este cas del Villarreal, perquè sí, ahir va arrencar el Mundial, avui tenim nous partits. Víctor, Frank, què tal? Bona vesprada.
5: Què tal, Sergi? Bona vesprada. Els primers futbolistes dels 8 que té el Villarreal en el Mundial entren en escena en aquestes properes hores. A partir de les 9 serà el torn dels dos canadencs, Oliwasey i Buchanan, que juguen amb la seva selecció davant de Bòsnia, mentre que aquesta propera matinada, a les 3 hora espanyola, el nord-americà Alex Freeman juga amb Estats Units davant de Paraguai.
3: Gràcies, Víctor, i ens n'anem cap a la capital il·licitana, cap a Elx, perquè estem molt pendents del que passe al conjunt il·licità, que no té encara entrenador. Felipe Canals, bona vesprada.
6: Buena vesprada. El propietario del Elche, Cristian Bragarni, que está en México, ayer se dejó ver en el partido inaugural del Mundial. Va a permanecer un par de semanas allí y desde la Copa del Mundo gestionará el tema del entrenador del Elche. No quieren en el club que se demoren mucho más los plazos. Están entre las opciones García Pimienta, Pablo Hernández y Iván Ania, sin descartar la vía sudamericana.
3: Gràcies, Felipe. I l'última hora, la capital alacantina ens la costa, com sempre, el nostre company David Esteve. David, bona vesprada.
7: Bona vesprada. El Hércules ha cerrado su primer fichaje de la temporada 2026-2027. Se trata del mediapunta Álex Jiménez, que llega procedente del Nàstic de Tarragona. Tiene 22 años, aunque la próxima temporada ya no será sub-23, así que ocupará una de las fichas senior. No va a ser la única cara.

0: nueva que se anuncie o que se haya anunciado, porque las próximas horas también está previsto que se haga oficial el fichaje del mediocentro Álex Fidalgo.
1: Gràcies, David. I per cert, que demà tenim un nou torneig de golf del circuit de golf de Onda Cero, companys d'Elx, al camp de golf de Alemba. Celebren el seu torneig i allí estarem, evidentment, per a passar la jornada amb els companys d'Alacant.
2: Molt bé, gràcies, Sergi, i molta sort.
1: Gràcies, adeu.
2: El cap de setmana es presenta completament assolellat de nord a sud de la comunitat. Les temperatures tampoc patiran grans canvis. Diumenge serà, això sí, més calorós que demà dissabte, amb temperatures, ixe diumenge, que superaran els 30 graus a moltes comarques en les hores centrals de la jornada. Així està la comunitat valenciana a 12 de juny de 2026. Continua la brújula, així a Onda Cero. Molt bona vesprada.
3: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
4: Onda Cero València, 101.2 i 90.9 FM.

0: La brújula del Radio Estadio con Víctor Frank.
1: ¿Qué tal? ¿Com estan? Continuem així en la brújula del Radio Estadio. Fem fins a les 9 de la nit amb el temps per a la informació esportiva a la Comunitat Valenciana. Amb el Mundial ja en marxa, amb tota l'actualitat diària que poden seguir en Onda Cero i amb l'atenció posada amb els focus apuntant als jugadors dels diferents equips valencians que participen en la cita mundialista. En uns minuts, per cert, arranca ixe Canadà-Bòsnia amb dos futbolistes del Villarreal com són Buchanan i Tania Oliwasei. I en un dia de bàsquet, perquè també està en joc ixe segon partit de la semifinal entre el València i el Joventut. El primer, per cert, va ser una autèntica obra d'art. I en el València, esperant esa resposta de Guido Rodríguez a l'oferta de dues temporades, més una altra, que li ha proposat el conjunt valencianista, mentre que en Elx seguim pendents, entre altres coses, també de qui ocuparà la banca del conjunt frangivert de cara a la propera temporada. Així que anem a viatjar fins a cada emissora de Onda Cero en tota la Comunitat Valenciana per a conèixer l'última hora. Arranquem per Onda Cero València des de la categoria, on el València, com dient, seguís pendent de Guido Rodríguez. Sergi López, què tal? Bona vesprada.
2: Què tal, Víctor? Bona vesprada, efectivament. Pendents d'un Guido que ja és més una qüestió de fer-se respectar per al València, que té aquesta oferta damunt de la taula, encara no ha contestat. S'especulava la possibilitat de que inclús ahir haguera pogut entrar última hora en el Mundial, no ho va fer. I per tant espera el València que, com a molt tard, la pròxima setmana tinga una resposta de l'argentí, perquè és el primer pas, o millor dit, la primera pedra que vol posar el València de Carlos Corberán de cara a la pròxima temporada. Si Guido finalment diu que no, pues el València evidentment haurà d'anar al mercat a buscar un pivot per al centre del camp que acompanya Pepe Lu i a Filippo Grini, que són els que tenen ara mateix a contracte amb el club, perquè Javi Guerra el contempla Corberán com a mitja punta, i per tant, com dic, haurien de buscar a ixe futbolista. L'equip arranca la primera setmana de juliol, també ho farà el Llevant. De fet, el 4 i el 5 són les proves mèdiques habitual i el primer entrenament serà el dia 6. Sí que hi ha nou fitxatge en el clau llevantinista, està Enzo Bardelli, el francès migcampista, ho va fer oficial ahir el Llevant Unió Esportiva, i estem pendents també esta pròxima setmana de Pablo Martínez, el capità del Llevant, que encara no ha renovat el seu contracte, acaba el 30 de juny i tot apunta a que podria fer les maletes cap a Sevilla. Per cert, Frank, no sé si t'agrada el pàdel, però estem este cap de setmana molt pendents del Premier Padel a València. La Fonteta està tot venut per a demà, també per a diumenge. Es juguen les semifinals demà dissabte i evidentment estem el diumenge molt pendents d'aixes finals, tant en categoria masculina com femenina. El Padel damunt de la taula ha posat de manifest que València és una ciutat que això del Padel acaba enganxat.
1: Bueno, pues esperem que siga un gran esdeveniment. Per cert, Sergi, apostem per el València Bàsquet com a campió de Lliga?
2: Totalment. Que consume avui la segona victòria, que tanque la sèrie curta i que puga alçar un nou títol.
1: Bueno, que ho puguem contar. Gràcies. La última hora que ens arribava des de València. Anem a la província de Castelló. El Villarreal, com diem, pendent del Mundial, a major representació de la seva història, amb 8 futbolistes que estaran pendents en la cita més important de l'any. Precisament en uns minuts arranca ixe Canadà-Bòsnia, que diem abans, amb la presència de dos groguets en el conjunt local com Sonte i John Buchanan i Tania Oliwasei. No és l'únic partit de la jornada amb representació del conjunt de la Plana, ja que des de les 3 de la matinada Alex Freeman jugarà amb Estats Units i en principi ho farà com a titular. En altre ordre de coses, no hi ha grans notícies en quant a un mercat d'un Villarreal que seguís treballant a l'ombra. Per la seva banda, en el Castellón, el propi és el de Pablo Hernández. El tècnic castellonenc ha signat una grandíssima temporada i apareix en el radar inclús d'equips de primera divisió. La prioritat de Pablo, això sí, és escoltar primer als de la Plana i ser l'encarregat la propera temporada de dirigir un projecte que lluite per a l'ascens a primera divisió. Cal recordar que el president Bob Bulgaris, un parell de mesos enrere, deixava clar que la prioritat del club era la renovació del tècnic.
3: Everyone has the same idea that I'm very happy with him and he's very happy to be here, so it's
4: todos coincidimos en que estoy contento con él y que él está contento de estar aquí. No creo que se vaya a ningún sitio y nosotros tampoco queremos que se vaya. Lo que me gusta de Pablo es que compartimos actitudes similares, nos centramos en el día a día y seguro que nos sentaremos a hablar. Ya lo hemos hecho de manera informal, espero que Pablo entrene al Castellón mucho tiempo y seguro que todo el mundo está de acuerdo con eso.
3: Pablo coaches the team for a very long time. And I'm sure everyone else agrees.
1: Les paraules de Bob Bulgaris, el canadenc, el amo del Club Esportiu Castelló. No és d'estranyar la sensacional temporada de Pablo Hernández, que hi ha gent, no pocs equips de primera divisió que segueixen de prop al tècnic del Club Deportiu Castelló. Jove, amb ambició, amb una temporada extraordinària la que ha signat, i no únicament per allò de que l'equip ha estat en la zona alta de la taula lluitant per la primera divisió, sinó també per el model de futbol que ha propugnat al llarg de tota la temporada. Un altre nom propi, també el d'Àlex Calatrava, el futbolista que ha sigut un dels millors futbolistes de la segona divisió i que hi ha varios equips de primera divisió plantejant-se pagar una clàusula assequible com és la del català, que és de 5 milions d'euros. Deixem la província de Castelló, viatgem a Onda Cero Elx, l'actualitat a les comarques del Baix Vin a lo poc ens du Felipe Canals. Felipe, ¿qué tal? Buena vesprada.
5: ¿Qué tal, Víctor? Muy buenas. Ya es oficial el fichaje del delantero portugués Andrés Silva por el Oporto. Deja el Elche. Ha anotado 10 tantos esta temporada y es una baja sensible para el equipo ilicitano. Un Elche que corre el riesgo de quedarse sin ninguno de sus tres delanteros que le proporcionaron 25 tantos clave para la permanencia en primera. Porque Rafa Mir está cedido y la opción de compra expira el 30 de junio y Álvaro Rodríguez cuenta con ofertas de la Premier. Precisamente sobre Rafa Mir y también sobre Adrià Pedrosa, otro jugador del Sevilla cedido en Elche, ha hablado hoy en su presentación el nuevo director deportivo del conjunto hispalense. Ha admitido que el Elche no se ha pronunciado, que la opción de compra por ambos jugadores, por Pedrosa y Rafa Mir, expira el próximo 30 de junio y están a expensas de la decisión del Elche. Con Pedrosa parece prácticamente descartada la continuidad del exjugador del Español en el Elche. Con Rafa Mir hay dudas, pero su situación judicial no ayuda y el bajón de rendimiento en la segunda vuelta tampoco. Así que todo hace indicar que el Elche no ejecutará la opción de compra por el exdelantero, entre otros equipos del Valencia. A todo esto, el Elche sigue con su búsqueda de entrenador, con el propietario Cristian Bragarnik en México. Ayer se dejó ver en el Estadio Azteca en el partido inaugural del